0: Raquel Molano Ailagas compite en el apartado de Mejor Composición Musical para Espectáculo Escénico por la partitura de Fuente Ovejuna de la Compañía Nacional de Teatro Clásico.
1: La música barreja música gravada i música en directe, que comença molt amb música d'arrel, de tradició, després entren molt sons d'electrònica, del Darío i del Pablo, i després de la mort del comendador torna cap a l'arrel i cap a la calma.